0: Pregueu, germans i germanes, perquè aquest sacrifici...
1: Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui aussi les vôtres, soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice, à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église.
0: Us oferim, Senyor, aquest sacrifici de reconciliació, mentre venerem Santa Maria sempre Verge, Reina de la Pau. I us preguem que concediu a la vostra família els dons de la unitat i de la pau. Per Crist, Senyor nostre.
2: Amen.
0: El Senyor sigui amb vosaltres.
1: Le Seigneur soit avec vous.
2: I amb el vostre esperit.
0: Amunt els...
1: Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu.
0: És realment just i necessari. És el nostre deure i és la nostra salvació. Pare Sant, que sempre i en tot lloc us donem gràcies. I que en aquesta celebració de Santa Maria Verge us cantem amb la deguda lloança. Ella és la vostra humil esclava, que en rebre el missatge de Gabriel va concebre en el seu sí virginal el príncep de la pau, Jesucrist, el vostre fill, Senyor nostre. Ella és la mare fidel, que es mantingué ferma al peu de la creu, on el fill, per la nostra salvació, posà pau amb la seva sang a tot l'univers. Ella és la deixeble de Crist i la servidora de la pau, que pregant amb els apòstols espera la promesa del Pare, l'esperit d'unitat i de pau, de caritat i de goig. Per això amb els àngels i amb els sants us aclamem amb joia, tot dient:
1: Saint, Saint, Saint le Seigneur Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux.

Sou realment sant, Senyor, font de tota santedat. Santifiqueu, doncs, aquestes ofrenes, fent que hi davalli el vostre esperit com la rosada, perquè es converteixin per a nosaltres en el cos i en la sang de Jesucrist nostre Senyor. Ell, en oferir-se lliurement a la passió, prengué el pa i, dient l'acció de gràcies, el partí i el donà als seus deixebles tot dient: preneu i mangeu-ne tots, que això és el meu cos, livré pour vous. Entregat per vosaltres.

0: Per això, fent el memorial de la mort i de la resurrecció del vostre fill, us oferim, a Pare, el pa de la vida i el calze de la salvació, tot donant-vos gràcies perquè ens heu fet dignes de servir-vos a la vostra presència. I us supliquem humilment que l'Esperit Sant uneixi en un sol cos els qui participem del cos i de la sang de Crist.
1: Recordeu-vos, Senyor, de la vostra Església estesa per tot el món. Feu-la perfecta en la caritat, juntament amb el Papa Lleó, amb el bisbe d'aquesta diòcesi, Jean Marc, i amb tots els pastors del vostre poble.
2: Recordeu-vos també dels nostres germans que moriren en l'esperança de la resurrecció. Avui resem especialment pels nostres germans Josep Maria i Jordi i de tots els difunts que descansen en el si de la vostra misericòrdia. Admeteu-los a contemplar la llum de la vostra mirada. Us preguem que tingueu pietat de tots nosaltres i feu que amb la Verge Maria, Mare de Déu, amb Sant Josep, el seu espòs, amb els apòstols i els justos de tots els temps que han viscut en la vostra amistat, tinguem part a la vida eterna i puguem lloar-vos i glorificar-vos per Jesucrist, el vostre fill.
3: Par lui, avec lui, en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire.